Sa que vas fer li fot millor, muero per distrarte. Ai, ja super bona, els mores fruits tot saben salat. Ma ei, vas i fan den vol, que sei fan vata clou. En tu com a dag fan vegan,